Ebre de bosu ke tembre de baka. Eri amre de bosu ke tembre de basandia. Ere de bosu ke tembre de bosu ke tembre de bakambre de bosu ke tembre de.